representa una altra persona, son paladina. Cal fer expert la passió i l'aur de Mirko Costa a tort la Valbadia que hi ha fora en hora en conté son paladines lo de nostre sud Tirol Maniamé. La major part viu a Barcelona, i l'encontre a Persnong, o la que l'ha fet per d'un teatre de la decadència als començaments de l'any. Belten valguna transmissions i con de plus persones de songs citador a la demanda que hi ha el paper dret a vestir son paladina. De barriada a nos guest d'un quai de xalongs al món del teatre. Que feixen pa a representar una figura son paladina a te conté una història al públic. O escoltais su son paladina con Mirko Costa.